0: A Pepe de Mahó anuncia que el govern municipal ha trastocat les dades de l'aigua traslladada en camions Cubà des de Es Mercadal i denuncia que han retirat l'entrega de la documentació al respecte. Els populars s'apunten d'entrada que el volum d'aigua traslladada s'ha reduït a poc més de la meitat del que s'havia dit en un principi. Es tracta d'una diferència de 12 milions de litres. Virgínia Victori és la portaveu del PP de Mo.
1: Les dades que figuren en els informes dels mesos anteriors han estat rectificades. Els informes anteriors recullen unes dades de 26.000 metres cúbics d'aigua entre el mes de maig i el mes de juliol. En el moment que es rectifiquen aquestes dades, els informes que recullen els 26.000 passen a ser 14.500 68 metres cúbics.
0: L'aigua que s'ha subministrat als residents a Mo s'ha aportat en 859 camions, amb un cost de 137.000 euros que el PP pregunta qui haurà de pagar.
1: Aquests camions cisterna tenen un cost de 137.000 euros. I nosaltres ara posem els focus aquí. Qui pagarà aquests 137.000 euros? Els maonesos, que estem pagant aigua potable quan no ho és? A més, ara tindran que assumir el cost d'aquest camió en cisterna. Tot perquè des de l'Ajuntament no s'ha fet cap tipus d'inversió per millorar els sistemes d'aigua.
0: Els populars critiquen, a més, que el govern del PSOE ha endarrerit l'entrega de la documentació demanada a la que tenen dret. Posen com a exemple l'informe sobre els camions d'aigua d'agost. L'Ajuntament tenia el document el 28 de setembre. El 2 d'octubre va haver una comissió especial de l'aigua i no se'ls va dir res. Els populars no van tenir el paper en qüestió fins al 7 d'octubre. Cal recordar que el PP ja ha amenaçat el govern municipal d'anar als tribunals per una possible ocultació d'informació. A tot això, l'Ajuntament de Mont nega les acusacions de manca de transparència fet pel Partit Popular i assegura que ha entregat en temps i forma la informació sobre la concessió d'aigua i sanejament. Des de l'equip de govern qualifiquen les amenaces dels populars de dur el cas als tribunals d'intent d'injuriar la figura del batle. Segons el comunicat emès pel consistori, l'informe corresponent al mes d'agost va entrar al registre municipal el passat 28 de setembre, 10 dies després que el govern municipal del PP en sol·licités la còpia. Des del govern local recorden que el procediment estableix un termini d'un mes per lliurar aquest tipus de documentació i que, per tant, s'ha complert estrictament amb la normativa vigent. El batle de Mo, Héctor Pons, lamenta l'actitud de la formació de l'oposició i considera inacceptable que es qüestioni la tasca del personal tècnic municipal encarregat de preparar la informació. Per tot plegat, el batle exigeix una rectificació i una disculpa pública al PP per haver utilitzat en les seves paraules falsedats per embrutar la gestió de l'Ajuntament. A tot això, les reserves d'aigua de Menorca han augmentat 5 punts durant el mes de setembre i se situen en el 38% de la seva capacitat. Aquesta recuperació dels aqüífers insulars contrasta amb la tendència a la baixa de la resta de l'arxipèlag, com Mallorca i Eivissa han patit descensos en els seus recursos. La millora a les masses d'aigua subterrània de Menorca és especialment destacable, tenint en compte que setembre ha estat un mes molt sec a l'illa, amb només 3,4 litres per metre quadrat, segons EMET, molt lluny de la mitjana habitual de 60 litres. Des de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua s'explica que la recàrrega del terreny és un procés gradual i que l'aigua filtrada fa setmanes o mesos és la que ara fa pujar els nivells. Aquest efecte diferit de les pluges anteriors, sumat a la reducció de les extraccions en acabar el tram central de la temporada turística, ha permès aquesta millora. Malgrat la dada positiva, l'illa es manté en escenari de prealerta per sequera hidrològica i les autoritats demanen mantenir l'ús responsable de l'aigua. Es preveu que durant aquest octubre les reserves continuïn una lleugera tendència de millora a totes les illes. Les escoles de Menorca es troben atrapades per la manca de transport i els alts costos per les seves excursions. Organitzar una sortida escolar a Menorca ha esdevingut una autèntica carrera d'obstacles. La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, FAPMA, juntament amb l'Associació de Directors d'Infantil i Primària, ADIME, han denunciat conjuntament els greus problemes estructurals que ofeguen els centres educatius de l'illa a l'hora de planificar excursions. La manca de transport i els costos econòmics elevats estan limitant aquestes activitats activitats pedagògiques a desplaçament que no superen el terç de l'illa. A la pràctica, això suposa que un col·legi de Ciutadella no pugui arribar a Mercadal o que els alumnes de Sant Lluís no puguin anar més enllà de l'O. Des de la comunitat educativa recorden que les sortides no són un simple lleure, sinó activitats fonamentals per aprendre sobre el terreny. Tot i això, la coincidència amb la temporada turística redueix la flota d'autobusos disponibles i durant l'hivern les empreses retan personal i vehicles, cosa que provoca que l'escassetat persisteixi tot l'any. Néstor Tejero és el president de FAPMA Menorca.
2: I com és que no són capaços de solucionar-ho, no? Hem fet una carta conjunta amb l'associació de directors perquè consideram que és un tema que no s'està resolent. S'estan fent passes, però encara no hi som. I ho titulam d'una forma que trobem que és bastant representatiu, no? Quan només es pot conèixer un terç de silla. Ara mateix, si qualque escola vol fer una sortida, pels preus que té, realment no pot anar més enllà d'un terç d'on són. Des de Sant Lluís no poden passar de l'Operacidí o de Ciutadella no poden passar del Mercadal perquè els preus són massa cars i no es pot assumir.
0: Aquesta situació aboca els docents a bregar amb pressupostos inassumibles i un desgast burocràtic constant que els distreu de les seves tasques docents. Per això FAPMA i ADIME reclamen la intervenció directa de les administracions, suggerint que la Conselleria d'Educació lideri una solució centralitzada. L'acampada per protestar per la crisi de l'habitatge va tancar aquest diumenge una etapa a Mahó en aixecar-se al campament. Poc més d'una desena de tendes de campanya es van desmuntar aquest diumenge a la plaça Constitució de Mahó. Es tracta d'una protesta que va sorgir a Menorca després del desnonament de Mari Carmen a Madrid. En aquests dies, una vintena de persones han pernoctat davant l'Ajuntament de Mahó per protestar per la crisi de l'habitatge. Els manifestants van celebrar dissabte de capvespre un acte que va congregar unes 150 persones. La seva intenció és centrar ara la vaga general de l'11 de novembre per reivindicar una solució a aquesta emergència habitacional. Paral·lelament, a partir d'avui dimarts, està previst l'inici d'una vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per aquesta mateixa causa. La protagonitzarà un home que va ser desnonat la setmana passada d'una caseta d'eines a Salgar. Ho deixem aquí, tornem amb més notícies. Serà a les 7:50 amb un informatiu autonòmic i a les 8:20 amb un altre d'àmbit local. Fins llavors, que tinguin molt bon dia.
3: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
4: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
3: Tres preguntas, tres claves y tres sonidos para este martes 13 de octubre. La primera pregunta es cómo se explica que entre quienes fueron ayer después del desfile del 12 de octubre a intentar reventar la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, muchos de ellos con la bandera del aguilucho, hubiera tantos chicos muy jóvenes. En los vídeos se ven rostros jovencísimos de críos, crías, cantando el cara al sol, haciendo el saludo nazi. ¿Cómo se explica semejante cantidad de odio en personas tan jóvenes haciendo el saludo fascista? ¿Quién les está lavando la cabeza? ¿Quién les está inculcando semejante tasas de odio? La segunda pregunta, relacionada con esta, ¿de verdad por qué es? O sea, ¿qué es exactamente lo que le molesta a la derecha de la protesta del sol por la vivienda? ¿Qué es lo que les molesta? Porque la ocupación del espacio público no es, o sea, tiene que ser algo más, que es... ¿Qué es lo que tanto les revienta de una protesta por la vivienda en la que no se ha producido ni medio conato de violencia por parte de los que están allí acampados? ¿Qué le molesta a la derecha de la protesta por la vivienda? Y la tercera pregunta, ¿va a dimitir hoy el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, hasta ahora del PP? El PP le ha exigido que renuncie, se lo exigen ahora, tras meses sosteniéndolo en el cargo, tras conocerse ahora otras dos nuevas denuncias contra él por acoso y agresión sexual por parte de militantes del PP. Esta es la pregunta principal, si va a dimitir. Y los concejales del PP de Algeciras también tendrían que responder otra cosa, porque si es verdad, como dice El Mundo, que esos concejales se disculparon ante una de esas militantes diciéndole, es verdad, te teníamos que haber avisado de que no te quedaras sola con él. O sea, ¿esta gente sabía lo que hacía el alcalde de Algeciras? Vamos con las tres claves del martes, Canals.
5: Empezamos, Aymar, por la visita de los reyes a Ceuta, 2 meses y medio después de la entrada masiva de migrantes. Felipe y Leticia llegan a una ciudad muy distinta de la que era entonces, con los grandes asentamientos de migrantes despejados en las últimas semanas. La visita oficial, la primera en casi 20 años, empieza este mediodía.
3: Segunda clave, un juicio que empieza hoy.
5: El juicio contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del PP, por el caso Lezo, una macrocausa de corrupción por la que estuvo en prisión estuvo en prisión preventiva. Se juzga un amaño en la construcción de un campo de golf y la fiscalía pide para él 6 años de prisión.
3: Un amaño además bien diseñado. Tan bien diseñado que el dinero, ¿saben a quién iba a parar? Al hermano y al cuñado de Ignacio González. Buen personaje que tuvo el PP presidiendo la Comunidad de Madrid. Y tercera clave, más sanciones.
5: De la Unión Europea a Rusia. Mientras Donald Trump contemporiza con Putin, los 27 elevan la presión y añaden de golpe 1.609 nuevos nombres a la lista de sancionados rusos. Son personas y empresas relacionadas con la industria militar rusa.
3: Nos quedan 3 sonidos. Empezamos por un sarcasmo billar.
5: De Zelensky, precisamente, que denuncia que Rusia sigue atacando infraestructuras energéticas pese a esa supuesta tregua que anunció ayer Trump en sus redes. Así que dice el ucraniano... que debe ser que Putin no lee Truth Social, la red social de Trump en la que hizo ese anuncio.
3: Segundo sonido, en Perú.
5: Porque Keiko Fujimori, presidenta ultraderechista del país, ha presentado un nuevo reglamento de disciplina escolar que, entre otras cosas, alargará el largo de las faldas para las niñas y, ojo, a las normas de vestimenta para los niños varones.
6: Los hombrecitos venir con el pelo corto, está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse.
3: Y tercer sonido, la extinción de un incendio.
5: Del tren AVE que hacía la línea Madrid-Barcelona y que empezó a arder en la provincia de Zaragoza en plena operación retorno ayer por el puente del Pilar. Eso obligó a cortar la línea durante horas con 19.500 afectados. La circulación se restableció ya por la noche y han estado llegando trenes con retraso a Atocha toda la madrugada.
3: Allí nos vamos a la estación de Atocha. Mario Moya, buenos días.

0: escuchar.
1: Discazo, el nuevo de los Lori Meyer, se publica este viernes. Han venido tres días antes a estrenarlo aquí en Hoy por Hoy. Si se lo han perdido, lo tienen ya en podcast y en la aplicación de la SER para los móviles. Mañana más, gracias, adiós.
0: De ayudarte.
2: Hoy por Hoy, con Aimar Pretos.
3: A la cadena SER. Hoy por Hoy Menorca. Lluís Soler.
4: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dimarts, sí, dimarts i 13. No, no són supersticiosos. No, no és dilluns. Encara que ahir sent festiu, doni la sensació de que comença la setmana avui, per segons quines coses sí. En tot cas, no oblidem. Sent dimarts 13, tenim molt de continguts habituals de dimarts. Penso en seccions, col·laboradors, les que coneixeu, les que seguiu, les que vos agraden, i d'altres, que és pura sorpresa. Si voleu, acompanyem-nos en aquest recorregut ràpid del que tenim. Sí?
5: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
4: A veure, no sé si tindrem temps de fer-ho tot, però ho intentarem, ja saps. D'aquí fins les dues, música. Perquè veus femenines ens acompanyen per explicar-nos els projectes musicals que estan preparant, siguin concerts, siguin llançament de nous temes musicals, i dic en plural perquè en tenim més d'una. També reirem de turisme. Ho estem fent molt en aquesta setmana, en aquests darrers dies. Ho noteu, oi sí? Perquè aquest dijous es celebra la quarta edició del Foro Conversa, Turisme i Sostenibilitat. I enguany, el Port Center, el que és l'antiga estació marítima del Port de Mont, tenim ja confirmats la presència d'Ana Isabel Oliver, que és exsecretari d'Estat de Turisme, que ha estat contractada com a experta a l'Organització Mundial del Turisme. És una veu molt interessant perquè ens ajudarà a anar estirant del fil del tema que hem proposat enguany. I és que amb un canvi climàtic que ens deixa uns estius de no poder estar al carrer, que poca broma, com vindran els turistes? Si ni tan sols podran refrescar-se anant a la platja, perquè l'aigua també està calenta, el mar està calent, arribant a les rècords que van arribar als 30 graus, que es diu ràpid, eh? Bueno, això, ja veus, és un bon punt de partida. A més, tenim moltes altres veus. Hi haurà ponències i debats. Tenim amb nosaltres el CEO de Civitatis, n'Andrés Spitzer. Amb ell comentarem i reirem també de turisme. Ho farem des d'un punt de vista i d'aspecte de si s'ha de controlar, limitar, de quina manera, si funciona o no funciona, el tema de veure com els cotxes arriben a Menorca i hem de mirar de posar traves a que vinguin més. Bé, ja veus, tenim recorregut. També, a part del que és pròpiament turisme, reirem també de festes i músiques que es preparen. Tenim la nostra píndola d'història, la preparada d'Amador Marí, i més. O sigui que, si voleu, ja arrenquem i comencem, i ho fem amb la informació del temps per al dia d'avui. Una informació que avui ens avança el Jordi Urios. Bona tarda.
6: Bona tarda. Avui a l'illa de Menorca s'espera cel poc ennuvolat en general, amb predomini del sol, i les temperatures màximes avui amb pocs canvis. Seran de 26 graus a Ciutadella, 25 de màxima a Maó. El vent bufarà en general fluix de tramuntana. Demà continua el cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols durant la jornada. Les temperatures amb pocs canvis pel que fa a les màximes, les mínimes. La pròxima matinada seran de 17 graus a Ciutadella, 16 a Maó. Les temperatures sense grans canvis fins al dissabte. A partir d'aquest dia començaran a baixar de forma més notòria, especialment cap al diumenge, amb un canvi de temps que està previst a partir del dissabte amb l'arribada d'inestabilitat. Pel que fa al vent, demà continuarà bufant la tramuntana amb intervals moderats durant les hores centrals del dia. És una informació d'EMET.
7: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionar amb subvencions. També instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics. Sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
8: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
9: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
10: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
11: Atenció! Divendres 16 d'octubre tenim una temptació difícil de rebutjar. Formatge de Mo. Molt formatge. I Hoy por Hoy Menorca hi serà en directe, des de la Fira de Formatge de Mo a la plaça Esplanada, a partir de les 12:20. Vine amb gana. Nosaltres posarem la ràdio.

0: una de música i una de cultura. No us podeu perdre una ocasió, però diríem dir realment única la de trobar-nos la música simfònica, especial, que suposa Nahash, un projecte que des que el van descobrir ens ha demostrat que és totalment diferent. I per això, sens dubte, crida tant l'atenció. Maria Camps, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tot el grup i la formació que creeu Nahash, en un moment determinat heu aconseguit fer un maridatge entre el vostre amor per la música, i hi ha gent que ve del clàssic, per de cop i volta posar raó i en un escenari d'espantinar-nos. No?
1: Sí, és una mica com es projecte impossible fet possible, no? Perquè jo me recordo quan m'ho vam proposar ja fa 2 anys, va ser el 24, que vam estrenar, no? Que vam fer el primer concert, i de cop se me van creuar els cables, no? Per favor, cantar heavy metal, que és això, no? No som completament, un món completament desconegut per jo, no? I també per altres persones que s'hi van integrar i que provenien del clàssic, no? Després hi ha hagut canvis de persones que conformen el grup, però hi ha molta gent que ve del clàssic, i per tant és un llenguatge que per nosaltres no és tan comú, no? Però realment és un projecte molt engrescador. És una música preciosa, amb molta riquesa, diferents timbres, diferents, amb uns arranjaments molt cuidats. És un projecte que ha duit moltíssima feina des que es va iniciar. Quan el vam estrenar, les persones que van fer els arranjaments, na Eva Febrer, Nostra Amia va en el seu moment, na Marina Plovins també, quan hi érem dins de Haj, ara no hi són, van fer moltíssima feina, van començar a fer feina com a un any abans de que estrenéssim, no? Per tant, és un projecte que ve molt, molt treballat, que s'ha de destacar que no hi ha cap cosa que vengui pregravada en el concert. Tot allò que succeeix, succeeix estrictament en directe, que és un valor que jo crec que s'ha de reconèixer, no?, en els temps que corren, perquè avui en dia moltíssims de grups que admiram i que actuen d'una manera molt habitual, no?, la majoria de vegades duen un munt de coses pregravades, un munt de coses. Llavors van tothom amb un in-ear, tiren de gravació i es canta damunt de molts elements que no s'estan produint en directe en aquell moment damunt l'escenari, no? A Sona Haj no ho fa. Nosaltres fem un producte absolutament artesanal, fet in situ i en el servei de la gent que mos vulgui venir a escoltar.
0: Probablement, deia jo que era un format no vist abans, però no perquè no existigués gent que era molt seguidora, i és molt seguidora, del que és la música heavy metal. Però de cop i volta, en el tractament que hi feu, hi ha molta gent que veu en la música, més enllà de que la música pugui ser una cosa que en un moment determinat ens desconnecta i ens relaxa, tal vegada ens permet fer un crit, no? I això també és bo.
1: Sí, també és una mica catàrtica, no?, aquesta música tan, tan poderosa, a més amb dues veus femenines en el capdavant que provenen del món de la lírica, amb jo mateixa i en Alicia Coll, que li donen un toc, tal vegada poc habitual a la música heavy metal que nosaltres estem acostumats o coneixem més en el nostre país, perquè aquest power metal, aquest metal simfònic, al nord d'Europa triomfa moltíssim. Hi ha molts grups amb veus femenins en el capdavant que se dediquen a aquest tipus de música, però tal vegada a Espanya no és tan habitual, tot i que hi ha grups tan importants com Èpica, per exemple, que estan fent concerts multitudinaris arreu del món amb gires brutals que mouen moltíssimes persones, no?, darrere d'ells. Vull dir que tal vegada aquí a Menorca no era tan habitual, de cop i volta hem posat allò una pica en Flandes i esperam poder tenir una mica de recorregut, no?, per poder mostrar aquest producte més enllà de la nostra terra, no?
0: Ara que dius el recorregut, entén lo de Serpent Tour.
1: Sí, bueno, per recordar, no?, la gent ja ho sap, però bueno, Nahash era la serpent que va temptar Eva al paradís, i bueno, com que hi ha dues veus femenines en el capdavant de la part vocal, vam triar aquest nom per simbolitzar aquesta cosa, no?, la serp, que és tentadora, però també és símbol de saviesa, no? I Nahash té aquest toc femení una mica andrògin, si vols, no?, i no tan testosterònic com ho sol ser habitualment el heavy metal més tradicional, no? Llavors, bueno, aquest Serpent Tour té vocació de ser tour. De moment només és Serpent, esperem que se li afegeixi el de tour. Bueno, tenim programada una sortida a Mallorca, dia 28 de novembre, actuarem a Palma, a una sala de Palma que es diu Victory's Life, i és una sortida que ha costat moltíssim de tancar. Sortir de Menorca a vegades et sembla com impossible, no? Vull dir, allò que deien de quatre illes, un país cap frontera, no? Totes les fronteres del món, per sa cultura encara més, que per moltes altres coses. Per exemple, en l'esport no sembla que hi hagi tantes fronteres. En canvi, en sa cultura hi ha moltíssimes. I anar a Mallorca sembla que te'n vas, no sé, a Nova York a fer un concert. I dius, no és possible que sigui tan complicat sortir de Menorca amb un producte molt elaborat, molt ben fet i amb molt bona crítica per part de la gent que ho ha vist, i que arribar a Silla Veïna sigui gairebé una odissea, no? Vull dir, és com bastant difícil d'entendre.
0: Em reafirmo amb el que comentava al començament. És una ocasió única, almenys la que se'ns presenta ara. Dic ara, em refereix concretament a aquest mateix dissabte.
1: Sí.
0: I a partir de les 9:30 a la sala multifuncional del Mercadal.
1: Sí, estem contents també d'actuar en aquest espai, perquè la sala multifuncional del Mercadal és molt versàtil. Sabeu que té grades retràctils, per tant, la gent pot estar de peus i pot haver un ambient d'aquest tipus de concert molt adequat. És una sala que, sonoritzat, sona molt bé, perquè no hi ha rebots. Per tant, els tècnics poden fer una bona feina d'equalització. És una sala que té unes dimensions... Bueno, l'escenari és gros i té unes dimensions adequades, i serà aquest dissabte, s'obriran portes a les 8:30, hi haurà servei de bar, hi haurà ambientació amb tot el que és la música, un context musical que vagi adequat a el que després vindrà, i a partir de les 9:30 començarem la nostra actuació, que esperem que sigui d'esgust a totes qui ens hi acompanyin.
0: És cert, com comentaves, que des que vos heu d'anar a conèixer heu rebut bones crítiques. No sé si això dona per començar, o si ja esteu treballant amb anar ampliant el repertori.
1: Sí, de fet, hem introduït cançons noves ja. Vull dir, no fem exactament el mateix setlist que vam fer en anteriors ocasions. Hem anat introduint temes nous en diferents concerts, en diferents ocasions. Alguns se n'han anat, alguns dels temes que fèiem han fugit, no? Perquè, clar, fem un repertori de 18 temes que són extensos i que són... Bueno, hi ha molt de temps de música, no? Són 2 hores de música, pràcticament. I bueno, avui alguns havien de sortir perquè n'entressin de nous, no? I, per tant, n'han entrat de nous. Hi ha un bloc important de reconeixement i de tribut, si li vols dir, tot i que aquesta paraula no m'agrada gaire, perquè sembla que... Això, mira, te voldria fer aquest comentari, si me permets. Sembla ser que música moderna, no?, música contemporània, popular, etc., tothom ha de fer tributs, no? I en música clàssica què fem? Fem tributs a Beethoven, fem tributs a Mozart, fem tributs a Puccini. Perquè, clar, els intèrprets de clàssic, la majoria d'intèrprets de clàssic no són compositors, sinó que interpretant música que ja ha estat escrita en anteriors èpoques i per gent que ja no hi és, no? I, en canvi, en la música moderna sembla que tot ha de ser original, no? Tenim aquest concepte d'originalitat tan ficat dins el moll de sos, no?, que mos ve de romanticisme, no? Tots hem de ser superoriginals i llavors fem tributs, no fem un concert. Bueno, per tant, la paraula tribut la posa entre cometes perquè és un terme que em sembla una mica contaminat, no? per tota una sèrie de qüestions contextuals. No? Però fem una part de reconeixement molt important a un grup que va ser l'origen de la idea de Nahash, que és Nightwish, que és un grup del nord d'Europa, capçalat per una veu femenina, per suposat, amb cançons molt cèlebres, no? Però després hi han anat entrant també molts altres grups d'aquest tipus de música, com la Kuna Coil, per exemple, que ha entrat ara recentment, com Beyond the Black, que també ha entrat ara recentment, continuam fent homenatge a Èpica, continuam en Cradle of Filth, continuam en Therion. Vull dir que hi ha tota una sèrie de grups, no és només un monogràfic d'un tipus de grup i una sola veu, diguem, musical, no? Sinó que hi ha diferents veus musicals duites en

0: Internet, que no sé si per aquí ho diu, però vaja, un d'aquests habituals. I després els poden trobar també a punts de venda de pobles, eh? Per exemple, a Ciutadella, a la botiga en Separança, per exemple, a Mercadal, a la llibreria, a Aló, a Cana Divina, a Mo, a Cime, Musicassa. Vull dir que hi ha diferents punts on poder, que Sant Lluís també trobaran un punt de venda físic, eh? D'entrades físiques, i bueno, nosaltres, i a la taquilla, evidentment, directament a la taquilla del teatre, dissabte a Fosquet, podeu venir i allà en trobareu.
1: Maria Camps, moltes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres i haver-nos duit un poc de bona música i una bona excusa per dissabte que ve, doncs, fer una cosa que trenca realment amb l'habitual i que ens vindrà molt bé.
0: Segur que sí. Gràcies a vosaltres.
1: I sí, confirmem, eh? Si voleu les entrades, no trigueu. Entradium.com. Teniu que trobar-les aquí. A www.entradium.com.

0: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
1: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
2: Aprofitant la fresca, tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermella menorquina, del 9 al 11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per aixalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
3: Menorca, llega la gran feria del automóvil de Click Autos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre, en el Carrer de Esperó 23 en Mahó, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Click Autos.
4: Son las 12 y 40 minutos.
5: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
4: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 3 de octubre amb Edu Zendent. Bon dia.
6: Bon dia, Lluís.
5: Hoy por hoy, Cadena Ser.
4: El trasllat d'aigua potable d'Esmercadal a Mahó amb camions cisternes es va fer sense seguir el procediment formal que toca. Ho ha denunciat el conseller de la Mar i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
6: A la denúncia l'ha feta en el ple del Parlament aquest dimarts en respondre a una pregunta del diputat autonòmic no escrit Xisco Cardona. Lafuente ha deixat clar que l'Ajuntament de Mahó ha actuat sense tenir les pertinents autoritzacions.
7: Consellería no tiene constancia de ninguna forma de que se haya abastecido el Ayuntamiento de Mahón por parte de otros municipios ni, y además legalmente si se hace un suministro por parte de cualquier municipio o empresa suministradora de lugares no autorizados o lugares distintos a los que tiene declarados, tiene que solicitar autorización.
6: L'acusació arriba enmig de la polèmica per la modificació de les dades sobre l'aigua transportada. En un principi es va dir que entre maig i juliol es van traslladar 26 en camions 26 milions de litres d'aigua, però posteriorment aquesta xifra es va modificar fins a deixar-la en 14,5, fet pel qual el PP demana què ha passat amb aquests gairebé 12 milions de litres de l'aigua de diferència. La Fuente també ha carregat en el ple del Parlament contra les inversions de l'Ajuntament de Mahó per tractar de potabilitzar l'aigua.
7: Es una situación, yo creo, derivada porque no se ha tomado las decisiones en su momento adecuadas. Y las decisiones que se tomaron en su momento, que es la de instalación de unas desnitrificadoras, no fueron adecuadas, sobre todo desde el punto de vista técnico. Se tomaron unas decisiones en cuanto a tecnología e inversión inadecuadas y eso ha dado unos, y está dando unos problemas muy importantes.

0: ha gastado una cantidad importante de dinero público sin que se dé solución al problema de falta de calidad y de cantidad de agua en el municipio de Mahón.
1: A tot això, l'Ajuntament de Mahón nega les acusacions de manca de transparència fetes pel Partit Popular i assegura que ha entregat en temps i forma la informació sobre la concessió d'aigua i sanejament. Des de l'equip de govern qualifiquen les amenaces dels populars de dur el cas als tribunals d'intent d'injuriar la figura de l'alcalde. Segons el comunicat emès pel consistori, l'informe corresponent al mes d'agost va entrar al registre municipal el passat 28 de setembre, 10 dies després que el grup municipal del PP en sol·licités una còpia. Des del govern local recorden que el procediment estableix un termini d'un mes per lliurar aquest tipus de documentació i que, per tant, s'ha complert estrictament amb la normativa vigent. L'alcalde de Mo, Víctor Pons, lamenta l'actitud de la formació de l'oposició i considera inacceptable que es qüestioni la tasca del personal tècnic municipal encarregat de preparar la informació.
2: Les reserves hídriques de Menorca han augmentat 5 punts durant el mes de setembre i situen en el 38% de la seva capacitat. Aquesta recuperació dels aqüífers insulars contrasta amb la tendència a la baixa de la resta de l'arxipèlag, com Mallorca i Eivissa, han patit descensos en els seus recursos.
1: La millora de les masses d'aigua subterrània a Menorca és especialment destacable, tenint en compte que el setembre ha estat molt sec a la nostra illa, amb només 3,4 litres per metre quadrat, segons l'EMET, molt en fora de la mitjana habitual, que és d'uns 60 litres. Des de la Conselleria del Mar i Cicle de l'Aigua s'explica que la recàrrega dels terrenys és un procés gradual i que l'aigua filtrada fa setmanes o mesos que arriba als aqüífers, havent plogut amb anterioritat. Aquest efecte diferit de les pluges anteriors, sumat a la reducció de les extraccions en acabar el tram central de la temporada turística, ha permès aquesta millora. Malgrat la dada positiva, l'illa es manté en escenari de prealerta per sequera hidrològica i les autoritats demanen mantenir l'ús responsable de l'aigua.
2: L'acampada per protestar per la crisi de l'habitatge va tancar aquest diumenge una etapa a Maó en aixecar-se al campament.
1: Poc més d'una desena de tendes de campanya es van desmuntar aquest diumenge a la plaça Constitució. Es tracta d'una protesta que va sorgir a Menorca després del desnonament de Mari Carmen Abascal a Madrid. En aquests dies, una vintena de persones han pernoctat davant l'Ajuntament per protestar per la crisi de l'habitatge. Els manifestants van celebrar aquest dissabte cap vespre un acte que va congregar unes 150 persones. La seva intenció és ara centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre per reivindicar una solució a aquesta emergència habitacional. Nure és un dels portaveus d'aquests encampats.
3: I ens preparem tots per la vaga general. A partir del que ha passat aquesta acampada, s'ha creat molt de teixit social i molta cohesió amb els col·lectius de Menorca. I volem aprofitar tota aquesta empenta, aquest event aquí a Saïlla i a tot el territori nacional per anar tots junts amb força cap a la vaga i cap a lluitar cap als nostres drets.
1: Paral·lelament, a partir d'avui està previst l'inici d'una vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per aquesta mateixa causa. La protagonitzarà un home que ha estat desnonat aquesta mateixa setmana d'una caseta d'Eines on vivia a la urbanització de Salgar.
2: L'Àrea de Salut de Menorca incorpora 3 nous psicòlegs a la xarxa d'atenció primària i completa així el desplegament del programa d'atenció psicològica al malestar emocional en atenció primària, de manera que tots els centres de salut de Menorca comptaran amb un psicòleg de referència.
1: Aquest model reforça la capacitat de resposta dels equips d'atenció primària i fa possible prestar una atenció més precoç, propera i coordinada a les persones que pateixen problemes de salut mental o malestar emocional. Aquesta ampliació dona continuïtat al projecte posat en marxa fa un any quan es van incorporar els primers psicòlegs d'atenció primària a Menorca. Durant aquest període els professionals han atès 1.000 pacients i han fet més de 3.300 visites, unes xifres que evidencien la consolidació del servei i la necessitat de disposar d'aquest tipus de recursos dintre del primer nivell assistencial. La derivació als professionals de psicologia d'atenció primària es fa principalment mitjançant els metges de família. Aquest model facilita que les persones amb trastorns emocionals comuns puguin rebre atenció dintre el seu centre de salut de referència i que es revisin els recursos especialitzats per als casos més complexos.
2: Recordin més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
4: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llora.
5: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
6: acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
7: Aquesta tardor, visita Hauser & Wirth Menorca, a l'Illa del Rei, i descobreix l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson. Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.hauserwirth.com.
8: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
9: Un dels millors productes de Ca Nostra es tasta aquests dies a Mahó. La Fira del Formatge Mahó en Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Tres dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. Cinquena Fira del Formatge Mahó en Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mahó. Organitza Ajuntament de Mahó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Mahó en Menorca i sa Cooperativa del Camp.
2: 12 i ara 49 minuts. Hi ha molts de temes d'actualitat, moltes coses que s'aixerren. Surt al carrer, demana-ho i ho trobaràs. I una d'elles, sens dubte, està un poc el fet que el 29 de novembre podrem exercir el nostre vot per dir qui volem que governi Espanya. Què podem esperar de la campanya electoral? Aquest és el títol d'una de les tertúlies de l'Ateneu, de la propera, la que tindrà lloc aquesta setmana. Reiem amb el vocal de tertúlies de l'Ateneu, Alejandro Río. Bon dia, Alejandro.
10: Hola, bon dia a tothom.
2: Bon dia, gràcies per acompanyar-nos. De fet, això és una pregunta oberta que pot donar de molt, i precisament per aquest motiu és el tema de la tertúlia d'aquesta setmana, no? El que podem esperar de la campanya electoral.
10: Sí, efectivament. Mira, el curs de tertúlies va començar la setmana passada, que va venir el president de l'Ateneu, el nou president de l'Ateneu, Rafael Sunyol, i va explicar un poc quins són les seves idees principals de cara a la nova etapa, no? Però en aquesta segona setmana, pues, hem pensat que, com és una tertúlia, pues, serà un tema obert a tothom. No tenim un convidat especial, però sí que la pregunta em sembla que és molt interessant. Què podem esperar de la campanya electoral en el sentit de que la gent que vengui a la tertúlia no es tracta de defensar una opció o una altra o d'entrar en debats que ja tindrem prou campanya i tindrem moltes situacions d'aquestes, no? On cadascú explicarà les seves opcions, sinó que volem reflexionar un poc de quin és el punt de vista de cadascú sobre com viu la campanya electoral, què espera d'ella, quina és la situació actual respecte d'altres campanyes electorals que han viscut en aquests anys de democràcia, no? I crec que és molt interessant pues, posar això damunt la taula i després que cadascú que vengui, que pugui opinar o que pugui escoltar el que es digui, pues, podem enriquir-nos molt en quant a coneixement i en quant a experiències d'uns i dels altres, no?
2: Serà demà dimecres, que hi ha gent que encara no sap molt bé el dia en què viu, en aquesta setmana més curta, però no vos equivoqueu, demà dimecres a partir de les 8 del vespre.
10: Sí, aquest curs, totes les tertúlies de l'Ateneu seran el dimecres, com era habitual, però ho farem una miqueta més tard, a les 8, en lloc de les 7 i mitja. O sigui que esperam a tothom i confiem en que sigui un ambient pues, molt respectuós, molt interessant en quant a aportacions de tothom, les seves reflexions, les seves vivències, i que entrem en aquesta futura campanya electoral pues, el més preparats possible perquè realment hi ha una sèrie de característiques que fan que no sigui desitjable continuar amb una espiral de tensió i de enfrontament, no? Per tant, abans sí es pot xerrar tranquil·lament i podem aprendre alguna cosa uns dels altres.
2: En aquesta circumstància un poc en la que ens trobem, creus que tal vegada hi ha un cert descens en algun tram de la població que pugui fer augmentar el que és el no vaig a votar, el tema de l'abstenció?
10: Bueno, és per saber quin serà el comportament de l'electorat, no? Perquè realment les campanyes avui en dia són molt, molt fortes, molt potents, i està clar que hi ha una part de la gent que està desencantada, però també hi ha molta gent que està mobilitzada perquè s'ha polaritzat, s'ha intentat polaritzar a la gent, i quan hi ha una polarització, pues, a vegades gent que no aniria a votar pues, diu que tinc que salvar els meus i tal i qual. Per tant, sí que es ve que sempre a totes les eleccions hi ha una part de la gent que no vota o que pensa que no val la pena o que està desencantada, però jo crec que és una responsabilitat democràtica el participar de lo que és el govern del país, que estem en una situació, ja ho sabem, molt crítica en molts aspectes i que la gent pot estar preocupada, no? Hi ha molts de temes, podem xerrar de molts de temes, que a properes sessions de la tertúlia plantejarem. Normalment sol venir una persona convidada que introdueix el tema i després podem xerrar i tal, però aquesta vegada pues, és això, centrar-nos en el que ha de ser o serà la campanya electoral i veure quina és la postura de cadascú que en pensa i que creu que cal fer per pues, viure-la de la manera més agradable possible i més profitosa.
2: Tothom convidat a escoltar i a participar, evidentment, en aquestes tertúlies és així. Àlex Río, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i ens retrobem a l'Ateneu.
10: Pues moltes gràcies, Lluís, com sempre, per ajudar-nos a difondre i a fer un poc de publicitat a lo que és un acte cultural obert a tothom.
2: Ara el que fem és escoltar un bon consell i també arriba en Pep Portella amb la seva dedicatòria.
11: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 2,79 euros kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
12: Dedicatòria, amb Bep Portella.
13: Bon dia, bona gent. Entorn d'un episodi històric com va ser la guerra civil i la postguerra, en dictadura i repressió es desenvolupen molt de sentiments diferents, sempre segons la perspectiva i la història de cada persona. Tenim les víctimes i els seus descendents i penso sobretot en el dolor d'aquells que encara no han pogut recuperar i donar un repòs digne als seus avantpassats. Tenim els membres de les associacions de memòria que treballen des de dècades en la reconstrucció de la història perduda. Tenim els antropòlegs i arqueòlegs abocats a la feina més que difícil de la localització i identificació de víctimes. Tenim alguns magistrats, molt pocs, que es preocupen per la restitució de la justícia aquells que van ser víctimes d'uns judicis militars que eren farses a la postguerra. Tenim els artistes que fan la lectura dels fets i els transformen en cançons, en poemes, en narracions i novel·les, en obres dramàtiques, en creacions plàstiques, en cinema. Tenim els polítics, uns que fan possible la recuperació de la memòria democràtica i la restitució de la dignitat de represaliats i altres que ho impedeixen sense fer mal d'ulls. Tenim els historiadors que s'han abocat en investigacions de vegades impossibles per treure llum fets i episodis que ens ajudin a comprendre què va passar. Els 40 anys de silenci forçat i alguns més perquè s'interès des darrer terç del segle XX era un altre, hauran impedit accedir, en la majoria dels casos, en els testimonis directes dels protagonistes i dependre massa de vegades de fonts documentals creades per l'Espanya franquista. Obrir vies d'investigació entre silenci i fonts desvencedors no és una tasca senzilla. La majoria d'historiadors ho ha fet per voluntat, sense cap altra recompensa que el convenciment d'haver contribuït en el coneixement millor del nostre món, sense fer feina a compte de patronatges interessats. És una expressió de servei a la comunitat. Un d'aquests historiadors és en Miquel López Gual, el qual, tot sol o en tàndem amb en Carles de Salord fan una gran tasca d'investigació i divulgació. Quan em pensava que traurien a llum la feina que estan fent des de fa anys sobre els bombardeigs a Menorca i els refugis antiaeris, en Miquel ha publicat una altra feina. En la majoria de la bibliografia sobre aquest període, la dona té un paper secundari i passiu. En Miquel mos vol fer veure que no va ser així i que moltes dones van assumir un paper, si no dirigent, al manco actiu. Estic convençut, i això ho vaig poder corroborar quan faig el llibre d'exilis, que és així. En tot cas, jo crec, i es va obrir una controvèrsia intel·lectual, que el protagonisme actiu en primera línia de la dona va ser limitat i reduït i que unes dotzenes de noms no mostren el paper de les 20.000 dones que hi havia sobre Menorca aquells anys. Però normalment els protagonismes històrics són limitats i no sempre s'extrapolen amb fortuna. També en el cas dels homes. Crec que té molt de mèrit aquesta incursió en el camp que, com diu ell mateix, encara hi queda molta feina a fer, sobretot en la vida de milers de dones a Menorca que aquells anys havien de pujar una família mentre tenien les seues pares, o mortes, o desaparegudes, o exiliades, o a la presó. Donem la benvinguda en aquest llibre. Demà en Miquel Saraló i mos parlarà, que ha dit demà, avui, en Miquel Saraló, i mos parlarà en la presentació que ha organitzat Acció Ciutadana a l'Ajuntament a partir de les 7:30. Avui, aló, a l'Ajuntament. Bon dia.
14: Aquesta tardor, Moda Multiòptiques presenta la nova col·lecció d'ulleres i accessoris. Vine a descobrir-la i endú-te dues ulleres graduades Mo amb antireflector per només 109 euros. Les últimes tendències en disseny, amb la millor qualitat i el millor preu. Només a Multiòptiques.
15: El nostre horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mahó Ses Moreres 25 i a Ciutadella Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
16: Es la 1, las 12 en Canarias.
17: 75 días después de la entrada masiva de migrantes, los reyes llegan a Ceuta. Felipe VI y Letizia, recibidos allí entre aplausos, con una ciudad preparada para la ocasión en una visita necesaria, obligada y diplomáticamente complicada. Visita ya en marcha y Marruecos, que a esta hora guarda silencio.
16: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el momento, hace unos minutos, el momento en el que un rey y una reina de España vuelven a pisar la ciudad autónoma casi 20 años después. Felipe VI y Letizia se están dando un baño de masas en Ceuta entre los gritos de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Ahí está María Majabacas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, tú lo decías, Javi, se están dando un auténtico baño de masas en el que están saludando personalmente los reyes a miles de personas que ya están en la calle con banderas, banderines, unos chavales encima de otros para tener mejor visión. Hoy están alegres, nos decían, España se acuerda de Ceuta y solo quieren pedirle a los reyes, de hecho ya lo han hecho, que no se olvide, lo decían con cánticos, también con estas consignas que escuchamos.
19: Yo estoy muy ilusionada porque es un día histórico para Ceuta, además los ceutíes, tanto de nacimiento como de adopción, como soy yo, necesitábamos sentir el arropo de la Casa Real.
20: ¿Qué tal si la he dicho buena?
21: Yo creo que los reyes vienen cuando lo han dejado de venir.
19: Estos son mi hijo y una amiguita de mi hijo. No han ido al colegio. De hecho, yo soy profesora y me pedí el día de asuntos propios. Este es un día más importante que cualquier lección.
18: Que cualquier lección que puedan aprender de historia, decía la ciudad, Javi, solo hay que verla. Se ha limpiado, se ha arreglado literalmente con lo que esto supone para que vengan los reyes. Ahora mismo se disponen a entrar en el ayuntamiento, donde se reunirán con Vivas, recibirá las llaves de la ciudad y esta tarde ya tendrá en la parte más social, la parte que incluye una visita a un colegio, al cementerio donde murieron los inmigrantes en el mar. Esto será esta tarde. De momento aquí, baño de masas de los reyes en esta primera visita histórica a Ceuta, que acaba de empezar aquí en la plaza del ayuntamiento.
17: La señal en directo de esta visita completa de los reyes se puede seguir en nuestra web, en cadenaser.com. Sobre esta visita acaba de hablar la ministra portavoz del Masaiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
22: El gobierno ha cumplido el compromiso que adquirió el pasado 24 de septiembre de recuperar la franja del litoral durante los primeros días, durante la primera quincena del mes de octubre. Y lo ha hecho conforme a lo previsto, porque dijimos que trabajaríamos incansablemente para que Ceuta recobrara la normalidad y lo estamos haciendo.
17: La visita de los reyes a Ceuta y Melilla en la cabecera de Hora 14, asunto que abordaremos a partir de las 2. Esta visita de los reyes es sin duda la imagen de este martes a 3 días de que finalice el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones. Tanto el Frente Amplio como Podemos se lanzan mensajes de unidad, pero sin concretar nada. Esta mañana la secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha defendido aquí en la antena de la SER en Hoy por Hoy su alianza con Gabriel Rufián en Cataluña y ha dejado la puerta abierta al Frente Amplio para que se una. Montero ha asegurado que hay conversaciones con esa otra alianza de izquierdas, pese a que anoche en Hora 25 Izquierda Unida aseguraba que no era así.
0: Conversaciones hay siempre y yo creo que quedan ya poquitos días y que lo más importante es que cuidemos las cosas y tratemos de hacer que finalmente lleguen a buen puerto.
17: Tanto unos como otros ponen el foco en la vivienda y a esta hora podemos ofreceros un dato. Las inmobiliarias aseguran que más de 4.200 viviendas se han retirado del mercado del alquiler desde el anuncio de los decretos de vivienda. Según sus cálculos, hay otras 1.500 operaciones de firma que se han bloqueado, ¿no, Jordi Fàbrega?
3: Sí, son datos que ha recopilado la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, que asegura que se han retirado del mercado, como dices, 4.253 viviendas. Además, su presidente, José María Alfaro, teme que la situación vaya a peor.
20: Realmente la situación no pinta que las próximas semanas vaya a mejorar, sino más al contrario, que vaya a distorsionar aún más y vaya a dificultar aún más la accesibilidad de los alquileres para los perfiles más necesitados.
3: De los datos de las asociaciones inmobiliarias extraemos que 2.000 pisos que estaban en oferta se han retirado, otros 1.200 han pasado a venta y otros prácticamente 1.000 se han desviado al alquiler de temporada o de habitaciones. Esto lleva a pensar a los directivos de la Federación que las operaciones caerán un 25-30% en las próximas semanas.
17: Hora 14, 1 de la tarde y 4 minutos.
16: Hora 14. Las noticias de la una.
17: Con más cosas, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Siguen los problemas en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona. Se están produciendo retrasos de más de 2 horas, Edu Hernández.
24: Sí, tenemos retrasos en ambos sentidos de la línea. Recordemos que en el tramo donde se incendió el tren entre Ricla y Plasencia se circula por una sola vía y a una velocidad limitada de 80 kilómetros por hora. Hoy se han modificado la mayoría de las frecuencias, pero ahora mismo hay retrasos en las salidas tanto de Atocha como de Barcelona Sants. Afectan a las 3 compañías, Renfe, Irio y Ouigo, y van desde los 60 minutos de demora hasta superar las 2 horas en algunos trenes que ya están en circulación. Por ejemplo, el tren Renfe-Barcelona-Madrid de las 8 de la mañana está todavía a medio camino y llegará a Atocha sobre las 2:20, es decir, con más de 2 horas y media de retraso.
23: Además del exterior, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que ningún servicio de inteligencia le había avisado previamente de los últimos ataques sobre su territorio. Esto en una clara referencia a Estados Unidos, Antonio Martín.
25: Sí, evita Zelensky nombrar a Estados Unidos para no enfadar a Trump, pero la denuncia sigue a varias publicaciones en medios de ese país que aseguran estos días que el presidente norteamericano se plantea dejar de dar información de inteligencia a Ucrania si no paran los bombardeos a refinerías de Rusia. Zelensky recuerda, de hecho en su escrito, que precisamente Ucrania lleva 2 días sin realizar esos ataques para que se cumpla la tregua inventada por Trump y anunciada por su cuenta. Pero lamenta también que sin información previa sobre el lanzamiento de misiles balísticos aumenta el número de víctimas mortales. El presidente Zelensky se refiere a los ataques de esta pasada madrugada que han dejado al menos 5 muertos en Kiev y Kharkov.
17: Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
26: Muy buenas tardes. La segunda jornada de la Champions centra la atención en este martes con partidos para 3 equipos españoles. El líder de la Liga, el Barça, juega en Turquía contra el Galatasaray sin Rafinha, pero muy animado el presidente Laporta esta misma mañana.
27: Con toda la humildad creo que estamos jugando el mejor fútbol de Europa y del mundo. Hay otros equipos, PSG, Bayern, que son candidatos. Siempre hay alguna sorpresa, pero a nivel de calidad de fútbol somos los que mejor
28: están.
26: El Atlético se estrena en casa contra el Manchester United y el Villarreal también juega a casa contra el Nápoles. Los 3 partidos a las 9 desde las 8:30 en Carrusel Deportivo. Además, Dani Carvajal ya es nuevo futbolista del Getafe. Firma hasta el 30 de junio y ha sido presentado Iago Barrasate como nuevo técnico de Osasuna. Y tenemos a los 4 equipos españoles jugando hoy Euroliga de baloncesto. Partidos para Barça, Real Madrid, Baskonia y Valencia Basket.
17: Líbana, ¿cuánto dura este verano?
23: Pues mira, de momento...
17: No acaba nunca, ¿no? Claro,
23: de momento te puedo decir que hoy se mantiene. Se debe a la presencia de un anticiclón que va a dejar un día de más estabilidad con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la península. De hecho, en buena parte de España tenemos hoy temperaturas en torno a los 30 grados de máxima.
17: Bueno, con este calor y más noticias, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
16: Hora 14, en la SER.

0: moderna, és a dir, del segle XVI.
1: Mentrestant, les forces del governador
0: arriben a Mo dia 3. Just, bueno, en els pocs moments després d'arribar, entren en contacte amb les tropes d'escursaris barbarets i la batalla es concentra a l'esplanada que hi havia entre el cap d'Escòs i el portal de dalt. El portal de dalt és el que avui coneixem com Pont de Sant Roc, on començava el camí de Ciutadella. Realment la batalla té lloc a la zona al voltant del carrer de la Comèdia. Bernat Escala, fill de Bala de Maó, surt de sa vila amb alguns combatents en la intenció d'obrir pas als reforços i així cobrir la seva entrada per la porta del camp d'Escòs. Com ja hem dit, és aquella situada dalt del carrer Hannover. Però és rebutjat amb força per turcs abans de poder contactar amb els gruix de les tropes del governador i es veu retirat, forçat a retirar-se a la ciutat. Sols aconseguiran entrar uns pocs membres de la columna de socors. La batalla va ser dura. Atrapats entre les murades i les tropes de Barbarossa, moren el governador Oliver i un centenar dels seus companys. Altres van ser capturats i la resta de tropes menorquines es varen haver obligats a retirar-se. La mort dels dirigents illencs i la superioritat numèrica de l'enemic decideix la batalla. Així quedarà destrossada la força expedicionària. Aquesta derrota va provocar la desmoralització dels assetjats. Els mitjans de defensa de la ciutat eren pocs. Recordem que una part de la murada estava esfondrada i les esperances de rebre ajuda a curt termini queden eliminades en la destrucció de la columna procedent de Ciutadella. Així tot era possible intentar organitzar la resistència, tenint en compte que els corsaris no es podien permetre un setge llarg. D'una banda existia el perill que l'esquadra que havia ocupat Tunis arribés al port i els hi tallés la possibilitat de fugir. I també s'esperava l'arribada de tropes procedents de Mallorca. Però el terror que inspirava en Barbarossa entre la gent de la costa mediterrània era tan gran que tant la valentia com la dignitat s'ensorrava davant les seves amenaces. Després de dos dies i mig de lluita, Barbarossa era conscient de l'estat d'ànim dels seus enemics i aconsegueix iniciar els tractes de la rendició de la vila sense ni tan sols intentar un nou assalt. Així el matí de dia 4 de setembre, tercer dia de setge, apareix una bandera blanca dalt la Torre Nova. Alguns maonesos, convençuts que la ciutat estava perduda, es van passar a les files enemigues. Aquests es presenten en el campament de Barbarossa, que va enviar a un d'ells, el barber Antoni Rutger, a parlamentar amb els assetjats. Es traslladà al peu de la Torre Nova, on exposà les demandes de Barbarossa al batlle Jaume Escala, que les va rebutjar. Però davant la promesa feta pels turcs de perdonar la vida a tots els habitants si accedia a lliurar la vila sense lluita, i que per contra, en cas de resistència, degollarien a tothom, els representants de l'Ajuntament i el poble, que s'havia concentrat al voltant de la murada per seguir la conversació, va pressionar el bal a l'escala a seguir negociant, i aquest aconseguir que els hi concedís dues hores d'alto el foc per estudiar la seva proposta.

0: a partir d'aquest moment se succeeixen frenèticament tot un seguit de reunions. Primer, el poble i el Consell Municipal es troben a la casa de l'hospital, a l'espai on ara hi ha l'antic edifici de correus. Per discutir si rendia, no continuaven resistint, però no es va poder arribar a un consens. Si bé hi havia una certa majoria que era partidària de resistir, entre ells es balla. Una segona reunió amb els notables de la vila i el Consell Municipal a la casa de la universitat, que estava situada en el carrer Nou, tampoc aconseguia arribar a un acord. Una minoria de consellers consideraven que davant la manca de pólvora el més prudent seria pactar amb els turcs. Davant d'aquesta situació desesperada, Balla resol dirigir-se en el clergat de la ciutat perquè en la seva força moral doni resposta al dilema. Els clergues opinen que el millor és acceptar les demandes de Barba-rosa com a mal menor.
1: Doncs, en aquest moment de la història, allà on, sens dubte, encara en queda molt per compartir, ens reservem un poc alguna píndola posterior, que en tot cas desenvoluparem o escoltarem o coneixerem per la setmana que ve. Amador Marí, gràcies per haver-ho conduït fins aquí i fins la setmana que ve.
0: Gràcies a vosaltres i a tots els oients del nostre espai.
2: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Click Autos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Click Autos.
3: La nueva temporada de otoño llega a Jack and Jones. Verdes y marrones, tonos que combinan contigo y dan estilo a tus días de otoño. Ven a descubrir la nueva colección en Carrer Nou 38 de Mahó. Este otoño viste a tu manera. Jack and Jones, en Carrer Nou 38 de Mahón.
4: Hola, som en Roda Gené i el proper divendres dia 16 d'octubre seré a Surfeo Mounas amb el meu monòleg La teoria dels gilipolles. Un monòleg imprescindible per entendre la conducta humana, perquè vos n'heu adonat de la quantitat de gilipolles que vos trobeu cada dia? I d'alerta, perquè pot ser qualcú pensa exactament el mateix de vosaltres. Divendres 16 a les 8:30 a Surfeo Mounas.
3: Entrades a surfeomounas.com i a taquilla. En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y tóners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
5: Fer nets a casa, rentar sa roba, cuidar-te cada dia. Tot compta a final de mes. Per això, a Sant Crispin, t'hem preparat una quinzena de grans ofertes en neteja de la llar i higiene personal. Detergents, suavitzants, rentavaixelles, xampús, gels i moltes ofertes més. Ah, i recorda, per cada compra superior a 20 euros, t'endús un val regal de 3 euros. Cooperativa Sant Crispin, el teu supermercat de sempre. En la mirada posada, en la gent d'aquí. Amb botigues, aló i es millor.
1: 13:47. Escoltem Hoy por Hoy Menorca amb aquesta idea clara de que com a administrats de l'administració, sempre que volem alguna cosa, hem d'apropar-nos. Però i si fos a l'enrevés? Bueno, l'administració ha volgut mirar d'ajudar i anar allà on estan els autònoms. I amb aquesta idea el govern ha posat en marxa una oficina de l'autònom que es mou, que és itinerant. Aquesta oficina ha arribat a Menorca. Magda Comas, bon dia.
6: Molt bon dia, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
1: Quina bona idea, no?, que l'administració també s'apropi als administrats i que faci més fàcil, segurament també resoldre dubtes o el que sigui necessari. Explica'm un poc què és exactament aquesta oficina de l'autònomo.
6: Sí, és una oficina itinerant que va per 15 municipis de totes les Illes Balears, i és aquest projecte impulsat pel govern en col·laboració amb l'Associació d'Autònoms de les Balears. I el que fa és oferir assessorament i informació sobre tràmits, ajudes als autònoms, o inclús persones que vulguin iniciar l'activitat te donen mentories, no? És a dir, és una manera de propetsa a diferents punts, ara que estarà a Menorca, avui comença en Ciutadella, per poder facilitar les coses. És a dir, és una atenció personalitzada per resoldre dubtes, tràmits i altres qüestions. Estarà de 9 a 2 i de 4 a 5 i mitja, i van començar el 23 de setembre a Marratxí, van fer Esposinca, Llumallor, Manacor, Mallorca, després Eivissa, i ara hem aterrat a Menorca. I a Menorca estarà Ciutadella, Ferreria, Sant Lluís i Maó. Ciutadella avui dia 13, Ferreries dia 14 demà, Sant Lluís dia 15 i Maó dia 16. I amb això ja acabarem la ruta dels 15 municipis per poder trecar-nos un poc més a l'autònom, a la problemàtica, i bueno, allà estaran dos mentors per aprofitar i assessorar el que necessitin.
1: M'imagino que les preguntes seran moltes, no? Doncs a veure el tema de com de tramitar el tema de la fiscalitat, com que és això del verifactu, si m'ho he de tenir ja o si no, se m'acuden moltes preguntes, no? Què vos demanen?
6: Sí?
1: Sí, sí, què vos demanen, sí?
6: Buf, de tot, des de, bueno, com començar un projecte, que no tenen ni idea de com començar. També pues, aquest ajut, per exemple, que ha l'escut autònom, és a dir, que ara un autònom que està malalt abans tenia que pagar dos primers mesos de quota de seguretat social, aunque estigués de baixa, i ara no, ara el govern dona un ajut de dos mesos, 15.000 euros. Pues, per exemple, com tramitar aquest ajut, si en el 2026 va estar de baixa, no sé, 5 mesos, no? Per exemple. Demana molt de l'escut perquè està a l'última novedat, i bueno, tot tipus d'ajuts que tenen, per exemple, l'ajut de consolidat, que ara ja no està en actiu, però tornarà actiu tot això, i bueno, sobretot demanen molt la problemàtica que hi ha en el dia a dia, no? És a dir, com també dubtes, no? Què passarà, no? Que, per exemple, nosaltres sempre veiem bueno, si va franquiciat, no? Que encara no ha arribat, quan arribarà, no? Que és que factura menys de 85.000 euros en la resta de països de la Unió Europea estan exentos de declarar IVA i aquí encara no ha arribat. I haurien ja de posar-nos en marxa. I, bueno, sobretot el dia a dia és autònom, no? I hi ha tràmits que a vegades pareixen molt complicats i en aquesta oficina se poden simplificar explicant un poquet els passos, no? És a dir, a simplificar un poquet i donar claritat a tots els dubtes que puguin tenir.
1: Suposo, sens dubte, una gran ajuda i trobo que és una idea fabulosa. En el transcurs del recorregut que heu anat fent, vos trobeu una realitat molt diferent d'ahir a ahir, és a dir, no sé, Eivissa de Mallorca o Mallorca de Menorca?
6: Bueno, és una qüestió molt interessant que me planteges. És a dir, que jo en el dia a dia no estic ara mateix mentoritzant, però sí que ens han explicat que ha hagut molt d'èxit de convocatori, sobretot a dies que hi havia mercat, no? És a dir, a municipis que justament hi havia mercat que hi havia més activitat, no? Però, bueno, així, diferències com tal, es veurà que de moment no podem arribar a aquestes conclusions, no? L'informe encara no està elaborat, però sí que ha tingut molta presència, per exemple, Calvià, al final a Mallorca perquè hi ha bastant de número d'autònoms en aquest municipi, el CUI també va tenir molta reciprocitat i bueno, hi ha quasi més de 200 persones mentoritzades, després se'ls farà un seguiment a qui estiguin interessats i bueno, és un acompanyament, no? No només se queda aquí, sinó que després puguin acompanyar en aquest procés.
1: Moltes vegades, tal vegada, hem vist la figura com l'autònom com el sofridor de l'1-2-3, no? És un poc allò com dins del teixit empresarial. Són tan importants i alhora tenen un poc tant aquesta sensació de que tenen que tirar endavant amb molt d'ímpetu per fer créixer o per fer generar economia, no? No sé si tal vegada és una idea errònia o tal vegada el que passa és que feia falta que hi hagués algun instrument un poc com aquesta oficina de l'autònom per donar suport i que no, els autònoms no es trobin de vegades tan sols.
6: Totalment, és que a vegades el millor veiem un ajut i dic, uf, que complicat, i molt de fluix. En canvi, si ja tens de qualcú que t'ho expliqui, ja te facilita un poquet, et sentim-nos un poc més acompanyats, no? Perquè la solitud de l'autònom estem en el dia a dia, no tenim temps de mirar el detall de la sol·licitud de l'ajut, no tenim detall de veure si és viable o no. És una manera de facilitar i sobretot que se senti pues, això, respaldat, no? I jo sempre ho dic, seria a nivell de govern central, no? Seria fàcil equiparar els drets dels assalariats als autònoms, perquè si no és una carrera d'obstacles, no? I és una manera això de facilitar i que no sigui tan difícil de dir, ai, de manera cita prèvia perquè tinc aquest dubte. No. doncs ara estan en aquests municipis i l'autònom se pot trucar i resoldre dubtes. I tot això simplifica, perquè l'autònom està en el dia a dia. Està a la cafeteria, està en l'ordenador, o està a la tenda, o està sobretot en municipis així més petits, no? A la millor part m'ho tenen més fàcil, en l'oficina de l'autònom que ara té el govern, a la Conselleria de Treball, o l'Ajuntament de Palma, que té Palma Activa, però en municipis que no tenen aquesta proximitat. I per això han volgut anar a 15 municipis i bueno, això és una petita semilla i en futur ja veurem si podem expandir un poc més. Però, bueno, és facilitar.
1: De moment sí que tenim a Ciutadella avui, demà a Ferreries, Sant Lluís, dia 15 d'octubre, a Mou el 16 d'octubre, fàcil de veure, perquè quan vegueu arriba el cotxe que posa oficina de l'autònomo, no té pèrdua, i és una oportunitat, una ajuda, una estar a prop dels dubtes que hi puguin tenir, aquest flux d'informació, el sentir-nos que no estem sols. Avui ho hem compartit, ho hem comentat amb la Magda Comas. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Una forta abraçada i molt bon dia.
6: Igualment. Bon dia a tots. Un plaer. Gràcies.
7: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llora.
8: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble. Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
2: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Clicautos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Clicautos.
9: Aprofitant la fresca, tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermea menorquina, del 9 al 11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per aixalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
10: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
11: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
12: Sensacions. Toni Salvador.
13: Hola, una salutació molt cordial a tots els que escoltau Ràdio Menorca Cadena SER. Avui ens visita en Ramin Djawadi, aquest conegut compositor i productor germano-iraní de música orquestral per cinema i televisió. La seva principal obra és Joc de Trons. I avui tenim un dels temes de la tercera temporada, el tema es deia Missa.

0: radiomenorca.com. La información, el entretenimiento de Menorca a un clic. Y además, escucha en directo a Radio Menorca.
1: La Fira Reus pretende ser el gran escaparate del producto local de Menorca, un producto que se diferencia.
2: Cuando vives en una isla y eres joven.
0: Radiomenorca.com.
3: Emergència climàtica. Felicitat sostenible. Anton Soler és un avi preocupat pel que deixarà les futures generacions, però s'engresca amb els convidats que du cada dimecres a la 1:20 a l'Oi Poroi Menorca.
4: Sí, vull dir que el canvi climàtic que existeix ja és una realitat. I ja sé que hi ha gent que el vol negar, suposo que per por és més fàcil negar-lo que afrontar-lo.
5: Però jo crec que més que salvar el planeta, perquè el planeta segurament no necessita que el salvem, perquè quan li interessi el planeta es salvarà. Més que res, això va de salvar-nos a nosaltres i la nostra qualitat.
4: No cadascú, sinó que tots plegats tenim que fer aquesta incidència política per canviar l'entorn, perquè el convenient socialment, el convenient per al món, sigui també el més fàcil individualment.
3: Persones que ens ajuden a comprendre el problema del canvi climàtic i que estan fent coses des de Menorca.
6: La actualidad importa.
7: Seguimos atentos, como dices, a esos dos incendios en Aragón.
6: De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Cadena SER.
8: Illes Balear.
9: SER Deportivos Baleares. Pedro Morlá.

0: Palma 21 celebra 10 años de trayectoria, está de aniversario y también está de máxima actualidad porque estrena presidenta, así que hoy marcamos en rojo un nombre que va muy ligado, como decimos, a esa entidad, Palma 21. María Dalmas Osías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola,
0: bienvenida.
1: Buen vespre. Gracias.
0: ¿Cómo están siendo sus primeros días al frente de la entidad?
1: I de molt bé, molt il·lusionada per aquesta nova etapa que començam. Palma 21 és una associació que va néixer fa 10 anys, és una feina col·lectiva de diferents persones que estan preocupades i ocupades perquè la nostra ciutat pugui ser un lloc habitable pels residents i pugui ser un lloc d'encontre, de vida de barris. I bé, ara aquest dia pues, estic posant-me al dia també de tota la feina feta i de engegar nous projectes.
0: Porque además usted siempre ha estado ligada a la entidad, sí. No le viene de nuevas.
1: No, jo ja fa anys que som sòcia de Palma 21.
0: Sí, sí, muchos sí. Retos, además, los que tiene por delante la entidad Palma 21, pero, claro, sobre todo Palma, la capital balear, muchos retos y muchos problemas a los que se están enfrentando los ciudadanos y los residentes, ¿verdad?
1: Sí, ens trobem amb un problema molt gran, sobretot pel tema de l'habitatge. Cada vegada és més difícil poder viure a la nostra ciutat. Moltes famílies se veuen forçades de sortir de la ciutat per poder viure. Ens trobem, bé, Palma 21 va ser un dels primers associacions en què varen parlar de la paraula gentrificació, que això vol dir pues, que barris on abans un s'hi podia viure amb uns preus assequibles, on hi havia un comerç de proximitat, una vida de veïnats, i això està desapareixent perquè els estrangers estan comprant les cases, bé, com tothom ja sabem, i bé, hi ha bastant de problemes. La mobilitat, el trànsit rodat, que hi ha continus embossos dins la ciutat, bé, el tema del clima, ara també estem amb el projecte d'esport de Palma, no? Que Palma 21 també fa feina amb altres associacions, ara, per exemple, amb Barca, amb el GOP, estan fent una proposta per salvar Portopí, perquè no volen que sigui un parc industrial, un polígon industrial, com està plantejat, sinó que nosaltres proposem que sigui un parc cultural, ambiental i patrimonial, no? Perquè té un valor molt important, Portopí, i bé, també
0: molts temes, ¿verdad? Sí, molts temes per delante.
1: Sí, ens agrada parlar de la ciutat dels 15 minuts, sí. No? Que puguis anar en 15 minuts.
0: Vamos a ir hablando poco a poco de todas esas problemáticas. Usted hablaba de una. Lo que está claro es que la gentrificación se ha ido extendiendo desde el centro de la ciudad hasta diferentes barrios. Y claro, esas amenazas, ¿no? Es una clara amenaza. La amenaza va creciendo poco a poco. ¿Les preocupa en concreto eso, verdad?
1: Sí, molt. Nos preocupa molt.
0: ¿De qué manera se puede resolver?
1: Bé, hi ha moltes maneres de resoldre. La primera de totes és aturar. O sigui, el que nosaltres proposam és que Palma faci un pensament i s'aturi i se deixin de construir més habitatges, que hi hagi un repensament de tota la ciutat i que intentem que no hi hagi habitatges de lloguer turístic també a cases unifamiliars, que ja saben que a Palma en els pisos plurifamiliars ja està prohibit de fa temps, però també ara hi ha el tema dels habitatges unifamiliars, en els quals sí que se pot fer. Intentar, per diferents vies, que Palma sigui un lloc pels palmesans.
0: Ustedes reivindican que Palma tiene que ser para habitarla. Han sido demasiado cobardes los diferentes gobiernos para actuar y para adoptar medidas eficaces. Y no sé si considera usted que ya van tarde.
1: Bé, un pot tard sí que anem. Eficaços no pensant que ho hagin estat, perquè si no, no tindríem la problemàtica que tenim ara. Però bé, és tard, però no, encara hi ha coses que se poden fer. I nosaltres tenim molts estudis fets, moltes propostes que ha fet Palma 21 al llarg d'aquests anys, i sí que hi som atents de que des del partit polític pues, se pogués fer un repensament, una aturada, un mirar la ciutat, no? Des de posar-li una mirada un poc des d'en fora i intentar que no se segueixi amb aquesta deriva, no? Però no pot ser que venguin tants creuers com els que estan venint, des de l'any que venen, amb la contaminació que provoquen. No pot ser que baixin milers de persones per comprar-se un tros de pizza i tornar a ficar-se dins el vaixell i en tot el que suposa de desgastament per les persones que hi vivim, de desgastament climàtic. Se poden fer petites coses, petites grans accions, perquè tornem a recuperar a nostra ciutat.
0: La vivienda, principal problema, sin duda, de esta comunidad autónoma, pero también la saturación turística, usted ahora lo comentaba, y ambas cosas que están muy ligadas, muy relacionadas. ¿Por qué cuesta tanto adoptar medidas también para frenar la masificación turística?
1: Bueno, supongo que porque hay muchos intereses, ¿no? De muchos lobbies de hoteles y de empresas que miren pues, per aquest guanyar d'obvés amb aquesta facilitat, però en el final els estudis i la realitat demostra que les persones no viven millor per més feina que hi hagi, més turisme que hi hagi. El turisme ens fa mal viure. El turisme fa poc, relativament poc, des dels anys 60. Abans hi havia altres motors d'economia a Mallorca i a les illes. Se podria fer un repensament i no deim que no sigui un turisme, però que sigui un turisme d'escala, no? Un turisme que estigui adequat a la nostra ciutat i que no sigui un turisme que mos mengi i que no deixi viure en els seus habitants.
0: En Palma 21 reflexionen també sobre altres assumptes, com és el canvi climàtic, la mobilitat. ¿És necessari fijar-se en altres ciutats europees per aprendre d'elles? Perquè vostès recentment feien un estudi, ¿verdad?, fijant-se sobretot en París.
1: Sí, perquè París ha fet un gir brutal de la seva... Ara tothom va en bicicleta, moltíssimes persones se mouen en bicicleta per la ciutat, han recuperat el riu, en l'estiu hi ha persones que segons quins sectors de riu s'hi pot inclús nedar. L'Ajuntament de París ha fet molta feina per això i clar, sempre... tot està fet i el que hem de fer és copiar les bones idees que tenen altres ciutats i París és una d'elles i és vera que jo hi vaig estar fa poc i se viu un canvi de l'aire, de la contaminació que a mi em va moltíssim i bicicletes per tot i dona gust veure una ciutat tan viva, tan desperta i amb tant de verd. El verd també és un altre tema. Sí. Podríem tenir molt més verd a la nostra ciutat. I sí, París és una de les ciutats en les que ens podem emmirallar per moltes coses.
0: Fijar-nos en lo bueno de otras ciudades, no en lo malo, porque en 2017 el presidente entonces de la entidad, Jaume Garau, decía que Palma iba por el camino de convertirse en Venecia, en una mera plataforma turística. ¿Estamos ya en esas?
1: Bueno, Palma s'està convertint en un parc temàtic, no? És un lloc de visita, no és un lloc on sigui agradable, tranquil i segur viure-hi. Molt de persones que vivien en el centre, parlant del centre no només com el casc antic, sinó d'avingudes per endins, inclús molt de barris, s'han anat a viure altres bandes perquè no poden suportar la pressió econòmica de lo que han hagut de vendre els seus habitatges. Bé, hi ha hagut molt de moviment fruit de que se fan iniciatives no pensades per qui vivim, sinó per qui ens visiten. I Palma necessita que pensem en qui som.
0: Nos quedan nada, 30 segunditos. 10 anys dan para mucho. ¿Qué cree que es lo más importante que ha hecho Palma 21 en estos 10 años?
1: Bueno, Palma 21 ha estat un observatori del passat, del present i del futur. I nosaltres el que pensem que hem fet bé és observar la ciutat i estudiar-la i tenir documents per proposar millores i per procurar que Palma pugui seguir sent una ciutat on poder-hi viure.
0: Muy bien, pues María del Mar Socias, aquí lo tenemos que dejar, presidenta de Palma 21. Que vaya muy bien y muchísima suerte.
1: Gracias, muchas gracias.
0: A ustedes, hasta mañana. Juan Andrés Sánchez, como siempre, una tarde más al frente de la dirección técnica. Mañana volvemos. Adiós.
2: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
3: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa. Atención Menorca, si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
4: En Neima y Country Eye sorteamos 4.000 euros en productos para tu hogar. Primer premio, 3.000 euros. Segundo premio, 1.000 euros. Por cada 500 euros de compra, una participación. Promoción del 12 de octubre al 31 de diciembre. Consulta las bases en nuestras tiendas Neima y Country Eye.
5: Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
6: Oyente, escucha.
7: Vale.
6: Todos los domingos a las 12 del mediodía transmite la SER. Ya está.
7: ¿Ya está?
6: Ya está, sí.
7: ¿No dices de qué va el programa ni nada?
6: No, es que los programas no se explican.
7: Ah.
6: Los programas se escuchan.
7: Vale, vale.
6: De toda la vida de Dios. Así, ha sido así.
8: Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
9: Seremos muy directos.
10: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
9: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
10: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
11: Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. El mundo está cambiando.
12: Entenderlo nunca fue tan decisivo.
11: La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Javier Rupérez, Juan Cruz, Marta Flitsch, Lluís Bassets, Adriana Getz y Aymar Bretos, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
13: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
14: No tengo nada.
15: ¿Qué te dice la palabra nada?
14: ¿Nada?
15: ¿Dirías que es lo contrario del todo? ¿Cuántas veces has dicho, anda, si eso no es nada?
14: Nada.
15: ¿Sabes que